0: I ho vas recordar moltes voltes. I era una miqueta anar contra la majoria. Jo, que Corberán no confiara en Dimitrescu, escolta, el tema de l'entrenador de tindre confiança en un porter és molt personal. Jo això ho entenc. Lo que no entenc és que ara mateix, en quant acabi la temporada, sentes aquest moment, senyor entrenador. Vostè no volia a este porter que li ha salvat la vida i mos ha fet gastar mos pasta en este que a la fi tampoc vos ha donat tant. Ja que demana responsabilitats. L'entrenador ha de prendre decisions, sí, però aquestes decisions tenen que vindre després de la mà unes responsabilitats, que és el que no n'hi ha en este club.
1: Pues es que tampoco es que también, arriba
2: también la pescaía que se
1: pero el Valencia, y una cosa que lo digo mucho en el programa, porque es verdad que pasa como muy de soslayo, pero el Valencia, si sacamos el balance de finiquitos que viene pagando por las decisiones erróneas de sus directivos, ya no hablo de los entrenadores ni de las direcciones deportivas, hablo de finiquitos de entrenadores fundamentalmente, sí. Direcciones deportivas, pues el Valencia ha pagado mucho, pero, mucho.
2: He probado alguna vegada, porque yo, bueno, evidentemente sí que le tracta de Frester, sí, de canviar l'enfoc, és a dir, la gent diu, no, és que Corberán vol fer això, és que, bueno, heu pensat, és que si no lo fa Corberán, mira, no lo fa ningú,
0: o vindrà mateix i ho farà.
2: Però, vull dir,
1: és que ell pot... Estic un poc perdido. ¿Qué tiene que
2: decisions,
1: hacer Corberán?
2: Decisions de fitxatges, decisions...
1: Ah,
2: de
1: no sé vale, què. Vale.
2: No, és que no Corberán que... vol fer-les totes... Bueno, és que si no les fa ell, qui les fa? Després pot encertar, errar, lo que siga, però home...
0: Aleshores, el CEO escocès que havia treballat amb els millors segons ell, quan l'únic que va fer en el Chelsea, per exemple, que és l'únic club de Leyton Hastad en 2014, que era director de màrqueting, i si senyora que ha vingut?
2: Pues jo crec...
0: A banda d'aprendre cafè i a tirar merda sobre la plantilla.
2: Jo encara no ho sé.
1: Claro, que és molt difícil.
2: Que no, jo encara no ho sé.
1: Oye, contestar és molt difícil a això, perquè la sensació és que ha venit a poca cosa. Bueno, a poca cosa.
0: A jubilarse, no, ho digue ell.
1: A morir en la confiança con su entrenador.
0: A jubilarse, que ho digue ell.
2: No, però a mi me dona... O sea, jo crec que lo que ha vingut és en la seva foto. Jo confecciono un equip, no? Pues mira, el nou Mestalla s'encarrega, que se ve que està encarregat Javier Solís. La direcció esportiva, pues, signa Lisandro Issey.
0: Però Javier Solís només s'encarrega del nou Mestalla?
2: No tinc ni idea, ara mateix. L'entrenador, Carlos Corberán. Què passa? Que Esther... O sea, si por tema lo que és sobre el paper... El treball de Gurle lo està fent mal, perquè si el seu treball era, no, mira, jo vas a gestionar tot des de la cima de la piràmide, però he de confeccionar la direcció esportiva, pues lo està fent malament, perquè encara no la té confeccionada i perquè ell mateix va dir, en dos mesos tindrem la fase 2. Bueno, pues encara estem en la fase 1. I és que vam estar, perdó, és que estarem com l'any passat. És que l'any passat, jo crec que qualsevol persona deia... Sí, corona fora tal, però ostres, has de fer este canvi el 30 de maig quan el mercat ja està. Si no, podies fer-ho el 30 d'abril, no, el 30 de març.
0: Vaig més a la meua, i això parlàvem l'altre dia. És que el senyor Nogar li diu, quan diu anem a entrar en la fase 2, que jo no sabia si m'estava parlant de l'univers cinematogràfic de Marvel o de la Secretaria Tècnica. Ara anem a entrar en la fase 2 que vindrà uno per al mercat espanyol, que bueno, lo de ser espanyol, si no tindré un tio per al mercat espanyol, me ho haurien d'explicar, però és un altre tema. I en 30 o 60 dies, com a molt, estarà. Han passat ja 3 mesos. Pues... I diu, home, no ho han fet ara perquè estava al període de fitxatges obert. És que en 3 setmanes s'obre el de primera divisió, eh? I no ha vingut el scouting espanyol, que com va dir Bessal en el seu dia, no vindrà ningú. A la fi, pues...
2: Mira, per això jo dic, per tot el que estem parlant, és jo entenc que hi ha gent crítica a l'entrada perquè l'equip està on està i el joc és com és. Però crec que se posa el focus més en ell que en el que passa en la resta. Que és que no hi ha, és que si no lo fa l'entrenador, o sea, l'entrenador està assumint una responsabilitat que potser no li tocaran ahí, però és que si no les fa ahí, qui les fa?
1: No, yo creo que no se siente incómodo con esa función. Yo creo que tampoco es justo decir que...
0: No me se siente incómodo cuando ha de donar explicaciones davant de la prensa.
1: Yo estoy de acuerdo un poco en Nacho en que Corberán se centra mucha parte de la crítica que la gente ya no quiere gastar con Lim.
2: Es que eso es verdad.
1: Porque al final es el que ha hecho para que la gente le tenga esa rabia que se le tiene en general. O sea, la percepción es que va más allá. Y yo también creo, claro, que es por el tono que se utiliza con él muchas veces también.
0: No. Los medios de comunicación... Y porque forma parte del entramado de Lim. Y eso, en efecto, desgasta mucho.
1: Bueno, sí, supongo que sí. Porque raro será el que pase por el club sin parecer que está en el entramado de Lim.
0: Hombre, pues Baraja y Bordalás o Marcelino, por ejemplo, bueno,
1: perdón,
0: en Westigeren.
1: Perdón, yo creo que de todos los que habéis dicho, bueno, Marcelino, obviamente, y Bordalás. Yo a Baraja al final, con todo el cariño del mundo, creo que entró en la rueda
0: pero no anà a Singapur i vingué ungit com a director general.
2: Però Baraja

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: No sé si vos passa, però de tant en tant patim o som diana de l'insult, l'exabrupte, la desqualificació o directament la calúmnia per part de gent que a priori mai ho hauríem dit. O simplement ens veiem dins d'un sac en el qual, sense saber per què, algú ha decidit posar-nos. Massa sovint, l'insult i el menyspreu no naixen de la força, sinó tot el contrari, naixen de la fragilitat. Hi ha qui, quan se sent insegur, ignorat, ferit o incapaç d'expressar el que realment li passa, transforma aquesta tensió en agressivitat. L'insult dona una sensació ràpida de poder, simplifica el conflicte, evita la reflexió i permet descarregar emocions sense exposar-se gens. Quasi que diríem que és més fàcil insultar, difamar o desqualificar que posar-nos a analitzar allò que tenim davant i intentar entendre-ho per canviar-ho. O simplement fer alguna cosa de profit, no sé, no perdre el temps. També hi ha un factor social. En alguns entorns, qui crida més o humilia més rep atenció, rep reforç o fins i tot admiració. I un cas claríssim, el tenim ahir. Tots són les xarxes. És penós, però de vegades es confon contundència amb autoritat. I encara un altre detall que hauríem de plantejar-nos. Insultar deshumanitza l'altre. Quan deixes de veure l'altre com una persona complexa, es fa més fàcil atacar-lo sense sentir cap responsabilitat emocional. Quan insultem, critiquem en genèric, no sé, els periodistes, els de l'equip blau, els que porten jersei a ratlles. Les persones deixen de ser persones per a convertir-se en una part quasi invisible d'un grup absolutament impersonal. El temps que ens ha tocat viure es nodreix amb molta freqüència de l'insult i la desqualificació, una actitud que no té res de valentia i molt menys de profunditat. La valentia passa per l'extrem contrari, passa per sostindre el desacord amb fermesa, però sense degradar l'altre, argumentant, debatent. Però clar, per poder fer així cal un mínim d'intel·ligència, no?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Avui, a l'Hora de la Cultura, tenim el privilegi de parlar uns minuts amb un artista que, sense dubte, ha format part d'una generació de músics, escriptors i poetes que han sabut reflectir amb delicadesa i molta honestedat les realitats del nostre temps. Avui parlem amb un artista que estrena projecte en solitari i que es llança a la piscina després de més de 2 dècades composant, gravant i de gira amb una de les bandes insígnia de l'indi en castellà, Vetusta Morla. Després de tocar en tots els escenaris, festivals i sales imaginables, a més d'haver recorregut el món, per primera vegada es col·loca al front del seu propi projecte i el defensa amb la seva veu. Un primer disc sota el nom de Nadie con ese nombre vive aquí, del que ja hem tastat 2 senzills. El primer d'ells, En qué momento dudé de ti, que estem escoltant.

Doncs el que dèiem, ganes d'escoltar el disc sencer i de trobar Guille Galván damunt dels escenaris en algun concert íntim. Ara fem un xicotet repàs del que podeu fer demà. Demà, un dia que s'inaugura el València Foto 2026. Serà a les 6 de la vesprada al Centre del Carme, Cultura Contemporània. Enguany el València Foto centra la mirada en el Mediterrani i en Marroc com a país pont entre dos vores. En l'acte participaran el director del València Foto, Nicolás Llorenç Lebo, la directora del centre Le Chateau de Toulouse, Magali Blenet, i el fotògraf Theo Combe, autor de l'exposició Noir Méditerranée, que es pot veure al Carme des de demà. No oblideu que demà divendres comença el festival Xalar a l'Alt Maestrat. El festival arranca ben a Salt a les 5 de la vesprada amb el col·legi Acció Col·lectiu de Macarena Recuerda. Després d'un berenar popular per als més menuts, que segur que els grans es colen també, a les 7 de la vesprada Trópico, de la companyia d'Elx Marroc, espectacle de dansa contemporània amb coreografia i direcció de Melodia García, i a les 8:30 Quería ser maricón pero nací sudaca, de l'artista mexicana Mazorra, un monòleg que ens presenta la realitat d'un jove que deixa el seu país per la discriminació que patix per la seva sexualitat i que arriba a un altre, el nostre, on descobreix que encara pot patir altres discriminacions, com ara el racisme per ser migrant. Seguim a les 7 de la vesprada a la sala Matilde Salvador, Conquestes, un espectacle de Sena Erasmus de la Universitat de València que ens fa somriure, pensar i reflexionar sobre les conquestes, les guanyades i les perdudes, les territorials i les simbòliques. A les 8 de demà podeu anar al teatre i teniu molt on triar, no? Al Teatre Thalia, Senyora Einstein, on coneixereu Mileva Mari, física, matemàtica i coautora de la teoria de la relativitat, tot i que la seva autoria va quedar amagada darrere de la del seu home, Albert Einstein. Atenció, perquè demà arriba també a les 8, a la sala Flumen, Houdini, Història d'una muerte. En l'espectacle sembla que anem a assistir a l'última confessió del famós escapista i il·lusionista en una funció que combina teatre, màgia, escapisme, dansa i, segons tenim entès, una sessió espiritista en viu. Seguim a les 8. La sala Carme Teatre ens ofereix demà a les 8 coreografies virtuals, un projecte d'investigació i creació de dansa contemporània per a dos cossos i múltiples pantalles. La peça ens posa enmig de la tradició i la digitalització per a explorar com el llenguatge del moviment dialoga amb la manera de percebre i de produir propis de les plataformes digitals. A les 8 de demà, el Gran Teatre de Xàtiva, el Festival Música i Lletra celebrarà els 50 anys de la llibreria La Costera, un espectacle coral que revisita el llegat cultural d'esta llibreria mítica a través de la música i de la paraula. Veus com Pau Alabajos, la Maria, Toni de l'Hostal, Esther, entre d'altres, reinterpretaran peces clàssiques dels anys 70 en un viatge sonor que evoca una Xàtiva marcada per la llibertat, el debat i la creació cultural. El muntatge incorpora fragments literaris i testimonis vivents que ofereixen una mirada ben emotiva i crítica alhora sobre la vigència d'aquella efervescència cultural. I a les 8:30 de demà, la Rambleta, Un viaje sin retorno, una història d'amor i supervivència que ens mostra dos personatges, Chelito i Federico, dos personatges que entren en el món de la faràndula quasi sense voler i que acaben per veure que no era tan idíl·lic eixe món, el món d'un còmic. Escrita per Àlex Gadea, que interpreta junt amb Anna Ruiz sota la direcció d'Ernesto Caballera. I acabem amb música, i avui, no demà, avui a les 8:30, en 45 minuts, la sala Jerusalem presenta
el primer treball d'Animal Persona, nou projecte de Carles Xiner, qui fou líder de Gener i del que en parlàrem fa setmanes al programa. Giner presenta el nou projecte amb una banda formada per antics companys de Gener, com Enric Alepuz a la bateria i Vicent Odolí als teclats, i incorpora Carlos Soler al baix i Samuel Reina a la guitarra. No vos ho podeu perdre, si el teniu a prop aneu. Cançons molt acurades que ens transporten a sonoritats que es recorden al sud, com no al pop, so mediterrani, americà

I segles després que aquella sofisticada dona, Émilie de Châtelet, visquera a la cort parisina, que li agradava també moltíssim. Estem parlant del 1700, de principi del 1700. Arribaria el disc a París, el disc Jazz a Saint-Germain, on Eli Medeiros interpreta este Sophisticated Lady, amb el qual tanquem el programa d'avui. I és que era una dona sofisticada, però era sobretot una dona brillant, una dona que coneixia com ningú l'obra de

No a Newton, com he dit abans, sinó l'obra de Newton, una dona que es va retirar d'alguns dels llibres científics que va coescriure perquè, ja sabeu, era dona, i que es reivindica en este llibret. Nosaltres ens n'anem, tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, llegiu, escolteu bona música, aneu al teatre o al cinema, visiteu exposicions, aneu de concert, ja sabeu, feu bondat o no, feu bonament el que pugueu. Fins ara.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
9: De tu a tu.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, és dijous, és 7 de maig i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant del mercat laboral i empresarial, perquè per una banda tenim bones notícies, ja que a final d'abril la creació d'empreses a Espanya va augmentar un 23%. I per altra banda, no tenim bones notícies o no són notícies tan positives perquè Cepyme alerta de l'augment dels costos que està limitant i estancant les microempreses espanyoles. Però a més, tot i que la majoria de contractes són indefinits en l'actualitat, destaca que el 22% dels nous contractes de treball duren menys d'una setmana. És cert que hi ha una penalització econòmica per a contractes que són de menys de 30 dies, però clar, és això suficient? S'ha d'aplicar esta penalització a sectors que són estacionals per naturalia? En quins sectors s'està donant més este tipus de contractes que són més que curts? De seguida ho analitzarem. Per altra banda, avui intentarem fer una secció dedicada als xicotets inversors i ens centrarem en les lletres i els bons del tresor, del tesoro. Avui s'han col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat, mentre que esta setmana les lletres han pagat el major interès des del setembre de 2024. Què ens indica tot això? Per què pot ser o no interessant invertir en lletres i bons? Intentarem resoldre-ho també. I per acabar, i a més de la resta de temes que hem preparat, també farem una ullada a la resta d'actualitat econòmica d'Europa.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, bona vesprada, Javi. Si estem un dia més, iniciem ja programa i ho fem analitzant eixes bones xifres si parlem de creació d'empreses.
1: Espanya viu un moment de gran dinamisme emprenedor liderat per sectors com la construcció, el comerç i les activitats professionals. I és que la creació d'empreses a Espanya va augmentar un 23% fins al mes d'abril amb 59.000 noves companyies.
2: Així és, Javi, però hi ha una travessant a esta història. No obstant això, este creixement conviu amb un augment del 7,7% en les dissolucions, afectant especialment aquelles empreses en el sector del comerç i en la construcció. La nota més positiva la trobem en els concursos de creditors, que cauen més d'un 7% a nivell nacional, senyal d'una major solvència financera general. Destaca especialment, així, a casa nostra, la Comunitat Valenciana, on els expedients concursals han baixat més d'un 12%.
1: No obstant això, la Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa ha alertat de l'estancament de l'activitat de les pimes, especialment les microempreses, i del fort impacte de l'augment de costos que està tenint sobre el seu desenvolupament i creixement. Per tant, es creen més empreses, però el seu creixement es limita per l'augment d'estos costos.
2: I és bo que continua augmentant el nombre d'empreses perquè creen llocs de treball. Parlem ara del mercat laboral. Quasi la meitat dels contractes actuals són indefinits, un objectiu que perseguia la reforma laboral i que acaba així amb el frau de la temporalitat injustificada. No obstant tot això, este èxit conviu amb un fenomen preocupant, ja que el 22% dels contractes són de menys de 7 dies, concentrant així la precarietat en els sectors més volàtils.
1: Per a frenar esta rotació excessiva, hem de tindre en compte que s'aplica una penalització de 32 euros per cada contracte inferior a 30 dies. Encara que el creixement d'estos contractes sembla haver-se estabilitzat després d'anys en augment, experts i sindicats vigilen de prop que no es convertisca en una opció per a cobrir llocs de treball que haurien de ser més estables.
2: Este és un tema que analitza avui i que podem llegir en el periòdic L'Economista Apuntés. La seua redactora especialista en mercat laboral, Noelia Casado. Muy buenas tardes, Noelia.
3: Hola, buenas tardes.
1: Noelia, si los contratos temporales largos han pasado a ser fijos, pero los menos de una semana, aquellos que son menores de una semana, sí que resisten como temporales, ¿significa esto que hemos creado un mercado laboral, digamos, a dos velocidades, donde los más precarios no notan esa mejora?
3: Bueno, desde luego esta es una de las conclusiones que sacan los expertos a los que hemos consultado a partir de estos datos, porque los contratos temporales de mayor duración, estamos pensando en los de más de medio año, un año incluso, se habrían transformado en indefinidos o incluso en fijos discontinuos, que tenían un poco más de garantías, mientras que los temporales muy cortos, que están concentrados en sectores muy concretos y digamos para un puesto de trabajo muy específico, persisten y siguen siendo los más usados dentro del conjunto de los temporales, como ya ocurría antes, aunque, como bien destacabas, son muchos menos que los que teníamos, por ejemplo, en 2019.
1: Y en este sentido, ¿en qué actividades económicas específicas se concentra ese 22% de contratos ultracortos, digamos?
3: Sí, pues están concentradas de forma muy importante en los servicios. El 82% de ellos están concentrados en los servicios y después, con mucha diferencia, encontraríamos la industria y la agricultura.
1: Claro, entiendo que en estas actividades, en estos sectores, la penalización económica actual no parece ser disuasoria para ellos, pero claro, esa penalización de 32,60 € se aplica a todo contrato menor de 30 días, independientemente de la actividad y el sector que sea. Lo digo porque hay ciertos sectores que es verdad que son temporales por naturaleza. No sé, por ejemplo, estoy pensando en una empresa de animación.
3: Bueno, la reforma laboral dejó ciertas excepciones. Por ejemplo, esta penalización no se aplica a los contratos por sustitución de un trabajador que se baja o en un permiso de maternidad, por ejemplo. Tampoco las de formación, que es la figura para los becarios que ya han acabado sus estudios, y tampoco para trabajadores del mar o del hogar o del régimen agrario, tampoco para artistas. Pero digamos que si estamos pensando en un refuerzo de camarero o algo así, sí que tienen esta penalización, porque la reforma laboral plantea que si la empresa puede prever que en ciertas épocas va a tener un incremento de demanda y por tanto necesitar más trabajadores, que el contrato fijo discontinuo sería más oportuno que el temporal.
1: Importantes estas excepciones que comentabas, Noelia. En este sentido, claro, ¿existe el riesgo de que parte de la precariedad de los contratos de menos de una semana se esté camuflando ahora bajo esa figura de fijo discontinuo, o son fenómenos estadísticamente independientes que no tienen nada que ver?
3: Sí, yo diría que son independientes, porque cuando ponemos el foco en cuánto están durando los contratos, no estamos viendo cuánto duran en la práctica, sino por cuánto tiempo se contrata a estos trabajadores. Por dejarlo claro, estas personas son personas que ya firman un contrato por 7 días, por un mes, no es que al final el contrato haya durado eso. Entonces los fijos discontinuos van por un régimen diferente y simplemente responden a llamamientos cuando la empresa necesita su actividad. Entonces, al margen de que pueda existir cierta precariedad en los fijos discontinuos, digamos que está más asociada con que no tienen garantía de cuántas veces van a llamar o cuántos días van a tener que trabajar, pero como que serían focos de precariedad diferentes.
1: Noelia Casado, muchas gracias por explicarnos esta realidad. Un placer hablar contigo.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, buenas tardes, chao.
3: Hasta luego.
1: I en este sentit, a Irigui, València s'ha convertit en l'epicentre nacional del talent universitari i laboral, i és que la Universitat Politècnica de València ha celebrat el seu Fòrum d'Ocupació 2026, que reunís, atenció, 225 empreses i que es consolida com la fira d'ocupació universitària més gran de tota Espanya.
2: El fòrum posa en contacte directe el talent universitari amb empreses de primer nivell, tant valencianes com multinacionals, que busquen perfils qualificats per a reforçar la seva competitivitat. En la passada edició es van arreplegar més de 41.000 currículums i el 95% de les empreses participants van mostrar interès a repetir.
1: Per altra banda, si deixem de costat el mercat laboral amb titulació i ens fixem en les xifres de vacants i ofertes de treball en portals especialitzats, es pot concloure que els sectors del turisme i la restauració estan impulsant la contractació actualment. A més, les tres primeres posicions dels rànquings de llocs més demandats en la comunitat són per a Dependent, per a PO de la indústria manufacturera i també per a agents immobiliaris. Això reflecteix el pes creixent dels perfils operatius i comercials en un mercat laboral, com estàvem comentant, molt dinàmic. Moment ara d'escoltar les notícies d'Internacional que ens apropa Mar Hernández.
4: El Banc Central Europeu reclama aprofundir en la integració financera de la zona euro per a reforçar la competitivitat i la prosperitat europea davant la incertesa global. El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, advertix que els mercats de valors mostren signes de debilitament des de 2022 i demana mesures urgents per a facilitar la circulació de capital i impulsar la inversió. L'organisme aposta també per avançar cap a una supervisió més europea i culminar la unió bancària amb un sistema comú de garantia de dipòsits. La Unió Europea ha decidit ajornar i simplificar la futura regulació sobre intel·ligència artificial per adaptar-se al ritme dels Estats Units i facilitar el desenvolupament tecnològic. El Parlament Europeu aposta ara per reduir la burocràcia i donar més temps a les empreses per aplicar les noves normes, prioritzant la innovació i el creixement del sector. Tot i això, es manté la prohibició d'aplicacions com les Nudifier, capaces de generar imatges nues falses sense consentiment. La Unió Europea continua bloquejada en l'aprovació de l'acord comercial amb els Estats Units després de les noves amenaces arancelàries de Donald Trump sobre els vehicles europeus. El desacord se centra en les clàusules de salvaguarda que permetrien suspendre el pacte si Washington imposa nous aranzels per damunt del 15% acordat. Espanya, França i Finlàndia defensen aquestes garanties mentre Alemanya rebutja incorporar-les al text final.
0: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de nou en l'economia en clau valenciana. Fem una ullada ràpida als mercats avui perquè l'IBEX 35 recupera la seva bona marxa després d'unes jornades de correcció i en aquests moments es troba al voltant dels 18.140 punts i el barril de Brent cau i en aquests moments es troba en els 97 dòlars. En aquest context, avui el Tesoro ha col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat en el rang mig previst. Ho ha fet oferint rendibilitats més baixes als inversors per deute a 3 i 10 anys, però elevant la referència a llarg termini, Arturo.
2: Així és, Javi. En paral·lel, aquesta mateixa setmana el Tresor també ha col·locat ja 3 a 12 mesos al 2,65%, el major interès des del mes de setembre de 2024. En concret, va col·locar més de 4.400 milions d'euros en deute a curt termini en la seva primera incursió en el mercat després de l'última reunió del Banc Central Europeu. Però tal vegada tot això vos soni a xinès. I per això avui volem entendre què passa amb això de la mà del nostre assessor financer de referència, Eduardo Bolinches. Molt bona vesprada, Eduardo.
5: Molt bona vesprada, com estem?
1: Eduardo, veure, necessitem que ens ajudes una miqueta a entendre i comencem pel més bàsic. Explica'ns què són les lletres, què són els bons, per a què serveixen i com funcionen aquestes subhastes.
5: Bueno, es el principal instrumento que tiene el Estado, el Reino de España, en este caso, para financiarse. Somos un país que gastamos más de lo que ingresamos y, por lo tanto, hay que salir a los mercados a pedir prestado dinero, a un coste. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre una letra del Tesoro y un bono del Estado, la duración. Uh-huh. Es decir, una letra del Tesoro normalmente tienen corto plazo de vencimiento. Es decir, tienen un vencimiento a 3 meses, tan solo, a 6 meses, a 9 meses y el máximo a 12 meses, un año. Tú le prestas el dinero al Estado y te lo devuelve con intereses. En el caso de la letra del Tesoro tiene una particularidad y es que los intereses como que los cobras al inicio. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Si tú inviertes un letra del Tesoro, el importe mínimo, que son 1.000 euros, resulta que lo que tienes que invertir no son los 1.000 euros y luego al final te devuelven los 1.000 euros y los intereses. No, es al revés. Ya te descuentan los intereses y tienes que poner simplemente, pues, me invento el ejemplo, un 990 euros, porque al vencimiento tendrás los 1.000 euros. Obviamente la diferencia está en los intereses. Bonos del Estado. Es lo mismo, los intereses en este caso sí que se cobran de manera tradicional, es decir, al final del periodo. Estamos hablando de que bonos hay a medio y a largo plazo, de hecho los de medio plazo se consideran bonos como tal, 3-5 años, y a partir de los 10 años se consideran obligaciones, o utilizamos la palabra obligaciones, uh-huh. Pues a 10 años, a 15, a 30, inclusive ahora recientemente se están poniendo de moda, a 50 años. ¡Ojo! Esto no significa que tú no puedas desprenderte de cualquier producto en cualquier momento. Porque una cosa es el vencimiento, con esos supuestos inclusive 50 años, y otra cosa es que es un mercado de renta fija que cotiza prácticamente igual que el de renta variable, las acciones, para entendernos, uh-huh. Y tú puedes ir con tu bono vencimiento 50 años y venderlo a precio de mercado, obviamente, eso sí.
1: Clar, importante això. I com a inversors, per què són interessants aquests productes i en quin moment de la nostra vida ens poden interessar?
5: Vale, muy, muy buena pregunta. Vamos a ver, existen dos grandes grupos de inversión, ¿no? La renta variable y la renta fija. La renta fija la definimos como producto financiero en el cual conocemos de antemano lo que vamos a ganar. Es decir, conocemos de antemano los intereses. Por lo tanto, ¿quién es susceptible de buscar inversión en renta fija? ¿En letras del tesoro corto plazo, en bonos medio o obligaciones a largo plazo? Pues aquellos inversores muy, muy, muy conservadores, por el motivo que sea, o ya cercanos a la jubilación, donde supuestamente el riesgo que tienes que asumir, como necesitas ese complemento de pensión, por desgracia, porque las pensiones dan para lo que dan, ajá, y aún gracias que las suben, exacto, bueno, pues buscas un poquito la seguridad. Por lo tanto, te tiras a renta fija, aquellas personas que quieren, pues bueno, una cierta confianza de saber que si no quiebra el pagador, en este caso el Reino de España, pues tienes garantizado, entre comillas, ese dinero. La renta variable, por diferencia o por descarte, es aquella en la que desconoces de antemano lo que vas a ganar. Las acciones suben y bajan, pero sí que es verdad que estadísticamente hablando podremos hablar de rentabilidades positivas y muy superiores a la renta fija, pero en el largo plazo, ¿eh?
1: Depenent una miqueta també dels nostres objectius financers i com a inversors, sí, ens pot interessar més una cosa o altra. En este moment, per què puja l'interès de les lletres després d'eixa reunió del Banc Central Europeu? Què ens indica això?
5: Bueno, lo primero que tenemos como referencia es el Euribor, precio al cual se prestan los dineros entre los bancos, para entendernos llanamente, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que uno de los mandatos que tiene el Banco Central Europeo, anteriormente el Banco de España, cuando no existía el euro, cuando estábamos nosotros dentro, ¿vale? Pues obviamente era mantener el control de la inflación. Porque la inflación es ese ladrón de guante blanco invisible que te va robando poder adquisitivo. Uh-huh. Tú cobras lo mismo o te suben un poquito, pero resulta que lo que compras año tras año sube más. Y por lo tanto pierdes capacidad de comprar lo mismo. Cada vez eres capaz de comprar menos. Y eso bien lo sabe pues todo el mundo que se dedica a hacer la compra diaria o semanal, ¿vale?
1: Sí.
5: Las cosas valen más y nuestros sueldos no suben a la misma velocidad. Y si ya te pones a comparar con el precio de la vivienda, apaga y vámonos, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo. Para luchar con ese problema, ya, pues motivo alta inflación, el Banco Central Europeo, en este caso, tiene una herramienta que es el precio oficial del dinero. Uh-huh. Y lo sube y lo baja. ¿Cuándo lo sube? Pues lo sube para encarecer los préstamos. ¿Por qué? Porque si tú en una economía tienes préstamos elevados, tienes tipos de interés elevados, pues la gente le cuesta más pedir un préstamo y por lo tanto el dinero fluye, por decirlo de alguna forma, con menos alegría. Sin embargo, cuando lo que necesitas es justo lo contrario, y lo hemos vivido años atrás, tras crisis profundas 2008 o 2000, ¿vale? Lo que necesitas es dinamizar una economía poniendo el dinero barato. Tan barato que hemos estado 6 años con tipos de interés negativos. Esto no lo volveremos a ver en la vida, ¿vale? Entonces, esa es la herramienta que tiene los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, para luchar contra la inflación. Entonces, bueno, en la medida que el mercado saca la lectura de, bueno, pues en esta reunión de abril nos hemos salvado por los pelos, pero en la próxima reunión de junio no nos vamos a salvar bajo un escenario de continuidad de tensión inflacionaria por culpa de una guerra en Oriente Medio, que tiene un barril de petróleo por encima de $100, a pesar de la caída de ayer, a pesar de lo que pueda pasar hoy, si acepta Irán, ¿no? Porque ahora es sí, mañana es no, y volvemos claro, otra vez a $120.
1: Exacto.
5: La inflación está ahí y se le hace daño, ¿vale? Entonces, independientemente de todo eso, obviamente, ante esa incertidumbre, el Banco Central Europeo tiene ese mandato, luchar contra la inflación. ¿Y cómo lo hace? Subiendo tipos de interés. Si el mercado, cuando tú emites, Banco de España, nuevos bonos al 4%, cuando tú la semana pasada los emitiste al 3%, obviamente hay más demanda. Hay más demanda porque ahora pagas el 4, no me pagas el 3. Yo quiero ahora, antes el 3 no me salía cuenta, ¿vale? Es decir, esa es la coyuntura, es una cadena súper engrasada en la que se transmite de manera inmediata. Un incremento de tipos de interés le favorece al ahorrador y le perjudica al hipotecado actual o futuro.
1: Eduardo Bolinches, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per donar-nos esta classe pràctica i bàsica de les lletres, els bons i les obligacions de l'Estat. Una abraçada, bona vesprada.
5: El plaer és molt meu. Vinga, adéu.
1: Gràcies, adéu.
0: Demà serà notícia.
1: I abans d'acabar este espai econòmic, volem parlar amb Pere Ferrer per saber com està l'agenda econòmica de la setmana. Pere, com estàs?
6: Pues está com dia Eduardo, que me hace gracia esa reflexió que ha fet de oui es sí, demà es no, en esta qüestió de geopolítica de la que parlem,
1: claro,
6: no, sovint.
1: És que la cosa està com està, vull dir, molta volatilitat i molta incertesa per aquests moviments.
6: Ja. I després m'ha generat el dubte de si som hipotecats o estalviadors, perquè de vegades som les dues coses al mateix temps, no ho sé.
1: Clar, no són incompatibles, no? Si poden ser les dues.
6: No són incompatibles. Bueno, però si veiem l'agenda de demà, 8 de maig, que ja és divendres, hi ha una referència que, bueno, a la que volia dirigir-me també, que és, per exemple, és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que també cal recordar que organitzacions, empreses, administracions també poden tindre ese vessant altruista, no? Jo crec que té molta importància el voluntariat, també.
1: I tant que sí.
6: Cal recordar-ho.
1: Correcte.
6: Però, bueno, si repassem l'agenda local, tractant-se de demà divendres, com més habitual, n'hi haurà ple del Consell. En esta ocasió es traslladen a Castelló i després n'hi haurà, com sempre, una posterior conferència de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. També tenim una jornada interessant al CAP i Casal a València, baix el títol de Jornades Valencianes de Relacions Laborals, en un moment en què també aquesta qüestió ambiental en el treball és tan important, no? Quan sovint parlem de salut mental també al treball.
1: Exacte.
6: Per a aquesta qüestió de millora de les persones i de millora també de la productivitat. I també, per exemple, a Alacant tenim la inauguració d'Expovans amb Tracks, que si te ho traduís al valencià és simplement el Saló del Vehicle Industrial. També.
1: Molt bé, això.
6: Un saló consolidat, jo crec que així ho entenem millor.
1: Sí,
6: no?
1: Més fàcil.
6: Sí, és el Saló del Vehicle Industrial que està consolidat i es celebra a IFA Alacant, al recinte ferial alacantí. I per últim, en clau local s'inaugura també la DNU Fira del Comerç, Turisme i Gastronomia a Bunyol, també, que en les comarques d'interior també se genera economia i negoci.
1: No, i tant que sí. Però i aquestes fires del comerç local, al final, sí, també són un agent dinamitzador de la vida empresarial i fins i tot social de pobles, són molt importants.
6: Així és, sí. Si donem el salt en clau global, coneixerem, per exemple, fem una referència a Espanya, sí. Coneixerem demà la producció industrial, o sea, és una data que tenim mensual per a avaluar l'evolució del sector secundari, en este cas el sector industrial. Però coneixerem també, per exemple, la taxa d'atur a Canadà, que l'última referència que teníem del mes de març situava l'atur en el 6,7%. També coneixerem la dels Estats Units a partir de la nova ocupació desvinculant el sector agrícola. I la taxa d'atur, per exemple, dels Estats Units al tancament de març era del 4,3. També cal fer la referència de que ells són molt més que nosaltres, o sigui, és una qüestió matemàtica.
1: Sí.
6: Encara que el percentatge siga baix, hi hauria que veure de quan se tracten, no?
1: Sí, correcte.
6: I després també con ICRM als Estats Units, la confiança del consumidor a partir d'un informe també que fa periòdicament i que elabora la Universitat de Michigan. Per últim, com heu tingut a Eduardo i esteu parlant un poc de macro, no sé si heu fet referència, però he revisat l'Euribor i avui, per exemple, sí que anava una miqueta a la baixa. Se barallava en el 2,79%. Cal recordar que ahir, per exemple, situava el 2,86%. Bona, i la mitjana sí. De... Sí, no és una mala referència. Exacte. La mitjana del mes de maig encara està elevada, continua en ICE 2,86%, però veurem si també es redueix ICE percentatge i per als hipotecats poden respirar un poc més a final de mes.
1: Esperem que sigui així. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bona vesprada.
6: Bona vesprada, adeu. Companys. Adeu.
1: I d'ací els minuts, ja ho saben, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira, que el tenim per ací. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
7: Molt bé, fenomenal. I tota la quadrilla preparats per a partir de les 4 i 8 minuts arrencar fins a les 7. Un programa en el que anem a rebre la visita de Pedro Simón, periodista del diari El Mundo Veterà, periodista, Premi Ortega y Gasset i escriptor d'èxit d'una trilogia, la trilogia de la família, ens presenta ara en Fira del Llibre a València la seva nova novel·la. Es diu Lo Inesperado. Va de quan en la vida penses que ja la vida no va a repartir-te més cartes.
1: Mira.
7: Què passa si te dona una baralla nova?
1: Op! Ahí va.
7: Sí.
1: M'agrada.
7: Vaja, igual no té a veure en jocs de màgia, que
1: però,
7: és
1: però...
7: tan aficionat, sinó està més apegat al dia a dia i a, bueno, a la vida quotidiana. Parla de pèrdua. Bueno, és una novel·la realment molt interessant. Pedro Simón és un autor, a més... fa un tipus de literatura molt apegada al dia a dia. Més coses avui, parlar d'apegat al dia a dia. Javier Lacorte, el nostre consultor en tecnologia, ens parla de nou de reptes en tots els àmbits que hi ha davant de la intel·ligència artificial, el seu ús. En algunes àrees parlem de salut, més concretament. En algunes àrees, com oncologia, la IA ja està diagnosticant encertadament i més ràpid que un metge, que un oncòleg.
1: Bones notícies.
7: Això vol dir... no sé si no? Són del tot bones notícies. A veure, com va formar part la intel·ligència artificial del nostre sistema públic de salut? Com ens anem a organitzar en la intel·ligència artificial des de la salut pública? Ben interessant esta qüestió. I ve Pau Gómez a contar-nos què és el que hi ha de les estrenes de cine. És una setmana un poquet així, així. Encara que torna a la pantalla Angelina Jolie, que sempre és una bona notícia. Maribel Verdú, que fa una pel·li argentina de por, de molta por. Si pots, va agradar, per exemple, La semilla del diablo, un poc en este rotllo. I un documental que no agradarà a tot el món, però a qui agradarà molt.
1: Molt bé.
7: Que Los Hombres G. Aquella capa, aquella cosa, aquells 90 o 80, 90, el fenomen fan.
1: Quina meravella. Fi, molt interessant.
7: Marta tiene un marcapassos.
1: Un marcapassos i un programa increïble el que teniu vosaltres. Gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem cadena i tornem demà, Arturo.
2: Així és, Javi. Demà tornarem, com sempre, per a tancar setmana a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adeu, fins demà.
8: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la Ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
9: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
10: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
11: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
12: De tu a tu.
7: Són les 4 i 11 minuts, arranca la vesprada de punt. Com sempre en directe, estarem fins a les 7 de la vesprada i arrenquem, a més, sola Gemma, bona vesprada, hola amics, amb una última hora d'una detenció, d'un arrest important. Recordeu el cas d'este detectiu condemnat per violació a Castelló. I bueno, la bona notícia és que l'han detingut.
13: Per això ha pujat al nostre estudi, són les 4 i 10, Juan Nieto, per contar-nos esta última hora exactament què hem sabut i què ha passat.
14: Què tal? Bona vesprada. És una notícia d'última hora que podem confirmar de part de fonts oficials, i és que ha sigut detingut en les últimes hores, farà una hora i mitja aproximadament, Vicente López Garrido, el perillós delinqüent sexual que estava en busca de captura des del passat 8 d'abril. Ha sigut detingut en el municipi de Conca de Tarancón. Sembla que estava acompanyat per una dona. En pròximes hores la Policia Nacional està preparant una nota de premsa on desgranarà com han sigut les claus d'esta detenció. Recordem que Vicente López Garrido és un perillós delinqüent sexual que s'havia fugat de la justícia, havia fugit de la justícia després que l'Audiència Provincial de Castelló el condemnara per tercera vegada per un delicte d'agressió sexual i un altre per amenaces. En este cas eren 8 anys de presó i ja acumulava més condemnes.
13: I també hi havia un avís, per si acaso se n'anava a l'estranger, hi havia un avís ja de ser buscat de forma, de recercat i buscat de forma,
14: internacional. Això és una decisió que va prendre...
13: Però ha sigut així, no?
14: Ha sigut així, en Conca. Ha sigut una decisió que va prendre l'Audiència Provincial de Castelló en paral·lel a les actuacions de la policia per si s'amagava en un altre país del món, que qualsevol policia de qualsevol país el poguera detindre i després, en un termini màxim de 40 dies,